Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Gràcies.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: Costa Brava. Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: aplauso.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Qui va matar el meu pare és el monòleg que arriba aquest dissabte a Lloret de Mar. L'espectacle amb l'actor Daphnis Baldouf adapta la novel·la d'Eduard Luis i reflexiona sobre com les condicions socials i polítiques, com la pobresa, el racisme o l'homofòbia, marquen profundament la vida de les persones. Escoltem Daphnis Baldouf.
3: Reivindicació política total i una vinculació molt directa del que ens passa com a individus en relació a les polítiques que s'apliquen en el nostre país, no? O sigui que no sembla que la política sembla a vegades que és una cosa que ens queda llunyana, i no. I en el llibre explica com literalment les decisions que prenen els ministres i els presidents del govern ens afecten directament com a individus. I això em va semblar molt potent.
2: L'obra parteix de la relació entre un fill i el pare, un home afectat per un accident laboral i per una vida condicionada per les desigualtats. A través del relat, l'autor combina experiència personal i anàlisi política per qüestionar l'impacte de les retallades socials i les estructures de poder en les vides individuals.
3: L'obra té alguna cosa de revolucionària, té alguna cosa de dir, senyores i senyors, alcem-nos contra les injustícies, alcem-nos contra les polítiques que fan que hi hagi la misèria que hi ha, alcem-nos contra, bueno, contra tota aquesta mesquinesa que malauradament comparteixen molts governants del nostre planeta. I aleshores hi ha un punt d'un crit contra la injustícia i de aixequem la veu.
2: El muntatge de format intimista i amb un únic intèrpret a l'escena combina experiència personal i crítica política. Qui va matar el meu pare, de la companyia Sixto Paz i dirigit per Pau Rica, és un espectacle que està de gira i que, com diem, arriba aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de Lloret de Mar. Aquí l'obra forma part del cicle Mirades Dissidents.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Nova Ràdio Lloret. Nova.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Quatre obres de teatre en poc més d'una hora. El Casal de l'Obrera aixeca el taló aquest dissabte per entretenir el públic amb unes comèdies que neixen del dia a dia. L'objectiu d'aquest microteatre és partir d'una situació quotidiana i portar-la a l'absurd. Moltes d'elles, a més, han estat premiades o finalistes en guardons catalans. L'Anna Mor és l'autora i directora de pràcticament totes les obres. L'escoltem.
3: Val a dir que totes quatre han sigut obres premiades arreu de Catalunya. Els textos han guanyat premis, o han quedat finalistes, o han quedat seleccionats. I totes tenen en comú, doncs, un aspecte, que és que són històries de la vida amb un punt de l'absurd, amb un punt d'absurd. Perquè a mi el que m'agrada, doncs, és qüestionar-nos coses que passen al nostre entorn o en el nostre dia a dia, però des d'un punt de vista de portar-ho al límit. Aleshores, quan ho portem al límit, entrem en aquest punt de l'absurd, que això acaba desembocant, doncs, en comèdia.
2: Les obres representades seran Casa meva, Casa teva, Tràmits, Fora d'hora o bé La xarxa.
3: Són quatre mini historietes que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però totes tenen en comú això, algunes més, altres menys, de l'absurd, però la clau és en comèdia, veure com a vegades en situacions del nostre dia a dia acabem fent un ridícul espantós i nosaltres no ens n'adonem, però si ens veiem des de fora, o si algú ens pogués veure des de fora, com és el cas, no?, d'aquestes historietes, que el que fem és veure-ho des d'un foradet, com si poguéssim veure-ho a través del pany, del forat del pany d'una porta, i el somriure que ens desperta veure com a vegades, doncs, fem coses una mica massa exagerades pel que són. Són així curtetes, de 15 a 17 minuts, són per passar una molt bona estona, però també perquè sortim després reflexionant una miqueta sobre la nostra pròpia vida, perquè segurament en una o en més d'una, doncs, ens hi podem sentir identificades.
2: Aquestes actuacions s'emmarquen en els 75 anys al Casal de l'Obrera. Les funcions arribaran aquest dissabte, que és 9 de maig, a partir de les 9 de la nit. Les entrades estan a la venda al Puntet i també a la pàgina web d'Entràpolis. Passem a diumenge, una oportunitat única de descobrir el talent de joves músics que excel·leixen amb la guitarra. Serà un concert, com diem, aquest diumenge amb l'Escola Acords a la Capella dels Sants Metges. Els 5 guitarristes actuaran en format solista i també plegats en format de quintet. Interpretaran peces de Bach, Barrios o Fernando Sor, entre d'altres. Donem pas a la seva professora, Núria Cervantes.
4: El proper diumenge 10 de maig, a les 12 del migdia, la Capella dels Sants Metges acollirà un concert de guitarra protagonitzat per joves intèrprets. L'actuació anirà a càrrec d'estudiants avançats de l'Escola Acords, que oferiran un programa variat tant en format solista com en format de quintet. Tots ells van fer els primers passos musicals entre els 3 i els 7 anys. Alguns d'ells ja s'acosten a la professionalització. Tot i la seva joventut, aquests músics destaquen per la seva gran sensibilitat artística, expressivitat i sòlid domini tècnic. Aquest concert representa una oportunitat única per gaudir del talent emergent en un entorn singular i amb una proposta musical de gran qualitat. L'entrada és oberta a tothom i esteu tots convidats.
2: El concert de guitarra és aquest diumenge 10 de maig al migdia a la Capella dels Sants Metges. L'entrada és gratuïta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés ha posat en marxa el projecte educatiu Bits per Palestina, una iniciativa que impulsa el Departament de Ciències Socials amb la participació d'una cinquantena d'alumnes de diferents cursos de l'ESO. El projecte, que combina art i consciència social, té com a objectiu apropar l'alumnat a la realitat de les persones refugiades palestines des d'una perspectiva de drets humans, a més d'una reflexió crítica sobre el conflicte. La proposta la coordinen diferents entitats i compta amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Després d'un procés de selecció a Catalunya, el centre ha estat un dels 6 escollits per participar-hi. La professora de Ciències Socials, Anna Fàbregas, destaca l'enfocament del projecte.
3: És un projecte que, a veure, mitjançant la creació artística, permet que l'alumnat s'apropi a la realitat de les persones en condició de refugiades, específicament en el conflicte actual a Palestina.
2: El projecte es va començar a gestar fa gairebé un any i s'ha desenvolupat amb l'alumnat entre el 8 d'abril i acaba aquest dimecres, dia 6 de maig. La participació ha estat voluntària.
3: Que l'alumnat hi participi voluntàriament també ha requerit d'una selecció prèvia, no? De parlar amb els alumnes, exposar-los el projecte i que ells s'exposessin voluntàriament a participar-hi, sent conscients de que hi hauria 2 hores els dimecres durant 4 sessions que no estarien a l'aula normal. I això voldria dir que també les classes a l'aula normal es seguirien desenvolupant i, per tant, els hi pot crear una feina extra.
2: Els estudiants de tots els cursos de l'ESO treballen en 2 grups, un de creació musical amb una peça de hip-hop i un altre d'arts visuals amb un mural. El projecte ha comptat amb la participació d'artistes convidats com l'artista d'origen palestí Maysoon i el músic i activista Pau Llong, que ha guiat el procés creatiu del grup musical. Els treballs es troben ja a la fase final de la creació. La peça musical es gravarà de manera professional a l'estudi del centre amb la col·laboració de l'alumnat del cicle de vídeo i so, i de forma paral·lela el grup d'arts visuals completarà un mur a l'exterior del Coll i Rodés. El projecte culminarà el pròxim 28 de maig amb un acte de presentació al mateix centre, on es mostraran els resultats finals i es posarà en valor el procés creatiu de l'alumnat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova. El cap de setmana és millor.
3: Amb Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Voy buscando lo que me faltaba.
1: Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar torna a ser reconeguda amb el distintiu de bandera blava a totes les platges i cales aquest 2026, consolidant-se així com una de les destinacions capdavanteres del litoral català en qualitat ambiental i seguretat. El municipi manté per aquest any les 5 distincions a les platges de Lloret, Cala Canyelles, Fenals, Boadella i Santa Cristina. Amb aquests guardons, Lloret es posiciona com la tercera destinació de Catalunya amb més banderes blaves darrere de Sitges i Barcelona. Donem pas a les valoracions que fa la regidora de platges, Cristina Aymerich.
3: Estem superorgullosos perquè doncs, tornem a renovar aquestes 5 banderes blaves a totes les nostres platges i cales. I doncs això, no? Aquest orgull perquè, com bé heu dit, a més som el tercer municipi de Catalunya amb més banderes blaves. Vull dir que ho hem de dir-ho amb la boca ben oberta i treure pit de tot això, perquè la veritat és que és un guardó molt important. Això vol dir que tothom qui treballa a les platges del nostre municipi fa molt i molt bé la seva feina.
2: Aquest reconeixement que atorga anualment l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor posa en valor aspectes com la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i l'estat de les instal·lacions. Un altre factor a tenir en compte és la prohibició de fumar a totes les platges de Lloret.
3: Fer inversions constants, no? I el que donen són auditories, per exemple, amb l'analítica continuada i control de la qualitat de l'aigua, no? La millora constant també en la recollida i el tractament d'aquests residus a la platja, no? El que parlaven ser tenir platges sense fons, doncs aquestes borilles cada vegada ens les trobem menys a la sorra de la platja. I la gent ja que va a la platja, tant els lloretens com lloretenques, com els turistes, la gent que fuma, doncs ja tenen aquesta conscienciació de que a la sorra de la platja no es pot fumar, i això millora també molt i molt aquests residus, aquestes borilles que al final es quedaven enterrades a la sorra.
2: A més, la Casa del Mar, ubicada a Fenals, ha renovat el distintiu de Centre Blau en reconeixement a la tasca de divulgació i sensibilització que fa sobre medi ambient i ecosistemes locals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

tan pequeño, tan grande.

qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar s'ha consolidat com un dels principals punts d'acollida del projecte solidari Somriures per a Ucraïna, que des de l'inici del conflicte ha permès que més de 1.300 infants ucraïnesos passin unes vacances allotjats a la destinació amb visites arreu de Catalunya. El projecte solidari es repeteix aquests dies amb l'arribada de 255 nens i nenes. Van arribar el passat diumenge i estan allotjats a l'hotel

0: Guital Central Park, on s'hi estaran fins al dia 13 de maig. Durant aquests dies recorren la Costa Brava, van a Barcelona i també a PortAventura. El projecte l'impulsa la Fundació Climent Guitart amb la col·laboració de la Fundació Convent Santa Clara, que lidera Sor Lucía Caram. Ella mateixa explica que per primera vegada han portat infants que han estat presoners dels russos.
1: En 3 dies ja hi ha un canvi espectacular en els nens. Van arribar cansats, molts es costava somriure, se'ls nota el pes d'aquests anys. No són només 4 de la invasió a gran escala, sinó aquests nens han nascut en la guerra. Aquest any hi ha un afegit, tenim nens que ells han estat en cautiveri. Quan els russos entren i arrasen o ocupen un territori, segresten els nens. I tenim nens d'aquests que han estat en cautiveri.
0: Escoltem ara Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Guitart.
2: El que volíem era que poguessin dormir del tirón. Penseu que aquests nois i noies porten 4 anys dormint amb l'alerta permanent d'estar pendent d'unes alarmes que sonen en el mòbil que tenen que anar al búnquer. I llavors, bueno, el que volíem era primer que es poguessin relaxar i després gaudir al màxim amb diferents activitats organitzades arreu de Catalunya.
0: Des de l'organització expliquen que el programa combina excursions i activitats en moments de descans amb l'objectiu que els infants puguin recuperar la calma en un entorn segur, lluny de la situació de guerra que viuen constantment a Ucraïna. A més, aquest dimarts han estat rebuts pel president Illa al Palau de la Generalitat.
2: Per ells és molt important veure el suport de les autoritats locals, de que no ens oblidem d'ells, és el que demanen, sobretot no us oblideu de nosaltres, ja és una guerra que és, fa temps que està en actiu i el que necessiten és veure que no estan sols i que estan acompanyats, i el suport de les institucions i evidentment els primers representants d'aquestes institucions, pues a ells, per ells és molt, molt important.
0: Els infants venen a Catalunya en un avió de defensa i els va buscar i els torna la mateixa Sor Lucía Caram.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: I'll always remember.

0: Hawaii. Aloha Nui Loa.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Daniela Guillén s'ha mostrat intractable aquest cap de setmana en la segona prova del Campionat d'Espanya de motocross femení disputada al circuit El Calvario de Osuna. La lloretenca s'ha imposat amb autoritat a les dues curses. La jove pilot de Lloret de Mar va dominar de principi a fi amb un gran ritme. Això li ha permès consolidar-se al capdavant de la classificació sumant un màxim de punts possibles aquest cap de setmana. Ara mateix la Daniela és la primera classificada amb 125 punts amb un avantatge de 17 respecte de la segona, que és la Jana Sánchez. A banda del resultat, la cita a Osuna ha servit perquè la lloretenca segueixi preparant el Campionat del Món de motocross femení. La competició començarà a finals de maig a França, en el que serà el 100 gran objectiu de la temporada. Canviant de qüestió, s'acosta una festa molt especial per tota una generació de lloretencs. Els nascuts el 1976, que aquest any arriben als 50 i que ho celebraran plegats amb un sopar a l'hotel L'Azzurre.

0: La cita prevista el 6 de juny compta amb unes 80 persones apuntades fins al moment i es preveu com una ballada carregada d'emocions, records compartits i retrobaments amb antics companys d'escola i de vida. Els assistents han de ser nascuts al 76 i ser de Lloret o bé tenir vincles aquí, com el fet d'haver estudiat a la vila. Ho explica una de les organitzadores, Marina Gimbernat.
1: Clar, perquè aquí ens trobàvem en diferents tessitures, perquè hi havia molta gent que s'hi volia apuntar. Bueno, a Blanes, per exemple, no la fan aquesta festa. Aquest any no hi haurà ningú que la organitzi. I hi havia gent de Blanes que es volia apuntar a la nostra festa. Hi havia gent que, com que té tanta amistat amb la gent que ve, que també s'hi volia apuntar. Que si els repetidors, que si aquí... Bueno, ens trobàvem una mica de dir... clar, si ve tothom, és com que... perdia una mica l'essència de lo que era la festa, perquè si no es fa una festa i dius, mira, que vingui qui vulgui, no? Però en aquest cas vam dir, vam de posar algun requisit i va ser aquest, ser del 76, perquè això sí, és la festa dels 50 i és que tothom hagi de complir o acomplir-hi els 50 aquest any, i després tenir algun vincle amb Lloret. Evidentment, aquí hi havia gent, molta gent de fora que venia a estudiar, no? Doncs també va fer molta pinya amb gent d'aquí. Doncs viure o haver estudiat o haver treballat algun petit vincle amb Lloret de Mar.
0: Fer 50 anys no és un aniversari qualsevol, és arribar al mig segle de vida. Per això s'organitza aquesta celebració de tota una generació que ja acumula força experiència i que té moltes coses compartides per poder commemorar.
1: Perquè hi haurà gent que sí que ens anem trobant el dia a dia pel carrer i hola, què tal, i va sabent. N'hi ha d'altres que només els tens a les xarxes socials i de tant en tant saps una miqueta de la seva vida, però és que n'hi ha que fa anys que no ens veiem. I això és genial, perquè tornar-te a trobar, explicar-te una mica la vida, explicar-te les coses que t'han passat i saber un de l'altre, això és genial poder doncs trobar-te amb aquelles persones que fa tants anys que no et veus i d'això es tracta aquesta nit. Per això una mica també la gent, ai, poden venir parelles i tal. No. Aquí els importants som els que... nosaltres, els que fem 50, poder interactuar entre nosaltres i poder fer aquest retrobament que sigui, doncs, màgic, la veritat.
0: El sopar del 6 de juny inclou un menú elaborat per l'ocasió, sorpreses i fi de festa al Gotham. Encara hi ha places disponibles que es poden reservar a través del compte d'Instagram Marina Gimbernat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo
1: pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
3: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
4: Nova Ràdio Lloret.

0: você não tem o tabu, baby.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Qui va matar el meu pare és el monòleg que arriba aquest dissabte a Lloret de Mar. L'espectacle amb l'actor Daphnis Baldouf adapta la novel·la d'Eduard Luis i reflexiona sobre com les condicions socials i polítiques, com la pobresa, el racisme o l'homofòbia, marquen profundament la vida de les persones. Escoltem Daphnis Baldouf.
3: Reivindicació política total i una vinculació molt directa del que ens passa com a individus en relació a les polítiques que s'apliquen en el nostre país, no? O sigui que no sembla que la política sembla a vegades que és una cosa que ens queda llunyana, i no. I en el llibre explica com literalment les decisions que prenen els ministres i els presidents del govern ens afecten directament com a individus. I això em va semblar molt potent.
2: L'obra parteix de la relació entre un fill i el pare, un home afectat per un accident laboral i per una vida condicionada per les desigualtats. A través del relat, l'autor combina experiència personal i anàlisi política per qüestionar l'impacte de les retallades socials i les estructures de poder en les vides individuals.
3: L'obra té alguna cosa de revolucionària, té alguna cosa de dir, senyores i senyors, alcem-nos contra les injustícies, alcem-nos contra les polítiques que fan que hi hagi la misèria que hi ha. Alcem-nos contra, bueno, contra tota aquesta mesquinesa que malauradament comparteixen molts governants del nostre planeta. I aleshores hi ha un punt d'un crit contra la injustícia i de aixequem la veu.
2: El muntatge de format intimista i amb un únic

0: qui interpreta l'escena, combina experiència personal i crítica política. Qui va matar el meu pare, de la companyia Sixto Paz i dirigit per Pau Rica, és un espectacle que està de gira i que, com diem, arriba aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de Lloret de Mar. Aquí l'obra forma part del cicle Mirades Dissidents.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Quatre obres de teatre en poc més d'una hora, el Casal de l'Obrera aixeca el taló aquest dissabte per entretenir el públic amb unes comèdies que neixen del dia a dia. L'objectiu d'aquest microteatre és partir d'una situació quotidiana i portar-la a l'absurd. Moltes d'elles, a més, han estat premiades o finalistes en guardons catalans. L'Anna Mor és l'autora i directora de pràcticament totes les obres. L'escoltem.
3: Val a dir que totes quatre han sigut obres premiades arreu de Catalunya. Els textos han guanyat premis, o han quedat finalistes, o han quedat seleccionats. I totes tenen en comú, doncs, un aspecte, que és que són històries de la vida amb un punt de l'absurd, amb un punt d'absurd. Perquè a mi el que m'agrada, doncs, és qüestionar-nos coses que passen al nostre entorn o en el nostre dia a dia, però des d'un punt de vista de portar-ho al límit. Aleshores, quan ho portem al límit, entrem en aquest punt de l'absurd, que això acaba desembocant, doncs, en comèdia.
2: Les obres representades seran Casa meva, Casa teva, Tràmits, Fora d'hora o bé La xarxa.
3: Són quatre mini historietes que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però que totes tenen en comú això, algunes més, altres menys, de l'absurd, però la clau és en comèdia, en veure com a vegades en situacions del nostre dia a dia acabem fent un ridícul espantós i nosaltres no ens n'adonem, però si ens veiem des de fora, o si algú ens pogués veure des de fora, com és el cas, no?, d'aquestes historietes, que el que fem és veure-ho des d'un foradet, com si poguéssim veure-ho a través del pany, del forat del pany d'una porta, i el somriure que ens desperta veure com a vegades, doncs, fem coses una mica massa exagerades pel que són. Són així curtetes, de 15-17 minuts, són per passar una molt bona estona, però també perquè sortim després reflexionant una miqueta sobre la nostra pròpia vida, perquè segurament en una o en més d'una, doncs,

0: ens hi podem sentir identificades.
1: Aquestes actuacions s'emmarquen en els 75 anys al Casal de l'Obrera. Les funcions arribaran aquest dissabte, que és 9 de maig, a partir de les 9 de la nit. Les entrades estan a la venda al Puntet i també a la pàgina web d'Entràpolis. Passem a diumenge, una oportunitat única de descobrir el talent de joves músics que excel·leixen amb la guitarra. Serà un concert, com diem, aquest diumenge amb l'Escola Acords a la Capella dels Sants Metges. Els 5 guitarristes actuaran en format solista i també plegats en format de quintet. Interpretaran peces de Bach, Barrios o Fernando Sor, entre d'altres. Donem pas a la seva professora, Núria Cervantes.
2: El proper diumenge 10 de maig, a les 12 del migdia, la Capella dels Sants Metges acollirà un concert de guitarra protagonitzat per joves intèrprets. L'actuació anirà a càrrec d'estudiants avançats de l'Escola Acords, que oferiran un programa variat tant en format solista com en format de quintet. Tots ells van fer els primers passos musicals entre els 3 i els 7 anys. Alguns d'ells ja s'acosten a la professionalització. Tot i la seva joventut, aquests músics destaquen per la seva gran sensibilitat artística, expressivitat i sòlid domini tècnic. Aquest concert representa una oportunitat única per gaudir del talent emergent en un entorn singular i amb una proposta musical de gran qualitat. L'entrada és oberta a tothom i esteu tots convidats.
1: El concert de guitarra és aquest diumenge 10 de maig al migdia a la Capella dels Sants Metges. L'entrada és gratuïta.
3: Més info a novaradiodret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: veo por encima de la bruma.
1: Nova. El cap de setmana és millor
2: amb Nova Ràdio Lloret.

i Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: L'hora de les notes.
2: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
1: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
2: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
2: Us espero aquí.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.

obrim la porta del nostre espai exclusiu de ràdio avui amb Duran Jones, aquesta veu emotiva de Rhythm and Blues i Soul que ve acompanyat dels The Indication. Van sortir de Bloughton a Indiana cap al 2012, on ràpidament es van convertir en tot un referent del moviment Soul Revival i fins a dia d'avui. Així comencem amb Lover's Holidays. Ja estem aquí novament, han passat 7 dies, i és un plaer tornar al teu costat amb una nova sessió de l'Hora de les Notes. Avui amb una barreja de ritmes i estils, com sempre amb el segell particular per triar simplement bona música. Ell és tot un personatge, podria ser perfectament el protagonista d'una pel·li de comèdia, i el seu món va una mica en aquesta línia de diversió i fantasia. I ens agrada molt la seva actitud. Aquí tens a Mr. Fantasy amb Do Me Right. Doncs tot per tu, benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: L'hora de les notes.
1: Bon descobriment de Gareth Dokin. A veure què et sembla a tu amb aquest extraordinari. I digue'm a qui et recorda la seva veu.

una referència a fa uns 20 anys amb el vincle que els va marcar de l'escena skate i musical de Los Angeles. Una germandat molt profunda, una barreja realment molt explosiva, la de Navy Blue i Ear Sweetheart. Amb aquest

Tremendo aquest so electrònic de Jimmy Jones. Ell produeix una versió d'alguna persona que segurament coneixes perfectament però que potser no ha reconegut. El seu autor és Lenny Kravitz amb Let It Ride. I ara ens anem a fa 9 anys per rescatar una de les teves bones peces amb Michael Now. Pop indie rock reflexiu. És una barreja de folk, country, pop psicodèlic. Aquest Good Things, les coses bones de la vida.

0: sona de les notes.
1: Com sona de bé aquesta banda que arriba des de San Diego. Aquí tens a Almost Monday amb No More Recruits. Moment d'animar-nos com cal a l'hora de les notes.

suavitat i dolçura de Alina Baras. Ella és de Cleveland i ens agrada molt aquest Dom Tempo amb aquestes cordes clàssiques de Take Care of You per cuidar-te amb la seva música.

0: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.
1: La veritat és que ens agrada molt transitar per al més clàssic per arribar a moments de màxima actualitat. Hilary ens descobreix How Does It Feel, perfecte per seguir avançant amb molta tranquil·litat des de L'Hora de les Notes.

Encara ens falta una mica per arribar als mesos d'estiu, però ja s'ensuma que quan arribi la calor de veritat, et veus ballant amb el ritme de Mònica XYZ. Amb temes com aquest, Something Beautiful, i la propera ens sona amb els Purple Disco Machine i els seus focs artificials. En aquesta ocasió, han convidat a Mosquena.

És molt nou, només té uns dies de vida. El nou tema de Borderline, amb molta instrumentació exagerada dels 80. Sintetitzadors vintage, amb veus que no esperes com la de Prince o Michael Jackson. El disc sortirà el proper mes de juny, amb el mateix títol, That Girl.

Thomas Kahn no para ni un moment i ens ha marcat la pauta amb el seu món, My World. Tot just esperant la tornada de Rick Astley, que per cert, aquest estiu el podrem veure en concert a un dels principals festivals de la Costa Brava, a Cap Roig. Aquí, molt rockero, Mr. Astley, a Raindrops, tot pintant de colors.

0: l'hora de les notes.
1: Ells també estan en plena gira en aquest 2026 al supertatuat Adam Levine, i amb les seves cançons, com aquesta que sona, Heroine, són els Maroon 5.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Un clàssic ara a l'hora de les notes i des del segell Motown, com no podia ser d'una altra manera. Amb un tema del 70, Oscar Morales amb Make It, i després la sempre inspiradora Lady Gaga

Quina energia la que desprèn Lady Gaga. Amb ella pràcticament tanquem la sessió d'avui. Variada i amb peces que cal anotar, com aquesta última amb una guitarra que empirra. Tom Misch amb Disco Yes. Soc Carles Xilivets i ens retrobem la propera setmana a l'Hora de les Notes.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: La millor música a la ràdio, Nova Ràdio Lloret.
2: Deixem enrere l'hora de les notes i ens endinsem amb Radio Vox, el programa de màxima actualitat musical. En aquesta nit de dissabte, 9 de maig.
3: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Radio Vox, amb Albert Batlle.
2: Becky Hill.

0: Milk in a Medicine.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Madonna, I feel so free.

0: La música dance, la música de màxima actualitat, Bebe Rexha and Faithless, The New Religion.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: 32 els minuts que ens ara passen per damunt de les 21 hores en aquesta nit de dissabte, 9 de maig d'aquest 2026. La millor música, Natalie Imbruglia, amb aquest 2026, amb aquest... Ups.

0: Maisie Peters and Julia Michaels, The Kingmakers.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Karol G and Greg González, Después de ti.

0: Tiziana Ferro and Georgina, Superstar.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Miqui Núñez amb aquest nou single, Un altre cop.

0: Trump Potential.
1: Les novetats de la setmana a Radio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Qui ets? When I'm Dancing.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Leoni and Calum Scott.

0: Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, posa't al dia de les novetats musicals amb Radio Vox, l'espai que presenta l'Albert Batlle. Radio Vox, dues hores de l'actualitat musical internacional.
1: Delta Goodrem, Eclipse.

0: Salem Ilesi, My Butt.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box.
2: Això és nou.
0: Wes Nelson, Back to the Strangers.

0: La proposta musical de Calip en Loud Tied Up.
1: Radio Vox.
0: La música, l'actualitat. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: el nou single de Alex Warren, Find Places to Die, posició número...
1: Radio Box.
0: Era Alex Warren, posició número 20 a la llista oficial britànica Find Places to Die. Ara, res més de la meva part, un plaer. Albert, vaig amb tota l'actualitat musical. La versió més actual, l'Ultramarine Remix de Everything But The Girl Missing.

sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé, de Privé Magic, con DJ Robert Moreno. Nova Radio Lloret, és mitjanit.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.